0: Gràcies, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, sí senyor. I hasta la próxima. Bueno, terminamos ya el programa por hoy. La semana que viene será ya el último de la temporada de este A Vivir Comunitat Valenciana. Raúl Calvo en el control de sonido. Que tengan un buen domingo.